0: Tiempo ahora para la cultura, para hablarles de una vida dedicada al periodismo escrito y radiofónico que da para muchas vivencias, precisamente las que cuenta el periodista valenciano Guillermo Ortigueira en su nuevo libro Memorias de un periodista. Es un trabajo de recopilación de encuentros y también desencuentros, anécdotas del propio autor con personalidades que han destacado por su carrera artística, literaria, política, entre otros, en cuanto a los cantantes, pues Camilo VI, Conche Piquer, Julio Iglesias, Carmen Sevilla, Nino Bravo, Juan Camacho, Bruno Lomas, más de 100 nombres de personajes valencianos y nacionales, algunos ya históricos. Guillermo Ortigueira.
1: Cuento mi experiencia con ellos, el trato que he tenido, cómo han reaccionado. Yo digo e insisto, es un documento inédito. El libro tiene casi 300 páginas y en ellas se va a encontrar nada más y nada menos que 164 fotos que son el testimonio gráfico del encuentro del autor con esos famosos.
0: La presentación será mañana a las 7 de la tarde en el Ateneo Mercantil de Valencia para todo el público asistente. Historias inéditas de otros tiempos de éxito que conservan la cercanía y muestran cómo era la sociedad de unos años no muy lejanos todavía. Y les contamos también que la Fundación Bancaja de Valencia ha iniciado el montaje de la exposición Gustavo Torner, La armonía secreta del pensamiento, tras la llegada de las obras procedentes de Cuenca, Madrid, Valladolid, Barcelona y Zaragoza. Tiene más detalles Lorena Mayordomo.
2: La exposición reúne obras de más de una decena de colecciones. El próximo 19 de junio abrirá sus puertas y brindará la oportunidad de revisar la trayectoria de un artista referente del arte contemporáneo español que contribuyó a la consolidación de la abstracción en España. La muestra está comisariada por la doctora en Historia del Arte, Alicia Ballina. Permite un recorrido monográfico por la obra del artista conquense realizada durante 6 décadas y en la que se aprecia su evolución. Desde la figuración inicial para saltar pronto al terreno de la abstracción, con una producción más tardía caracterizada por una simplificación extrema.
3: En temps de primavera, molta cirera i poca cullera. I a les 2:45 cada diumenge, de dalt a baix, per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez.
4: Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. Ens endinsem en el mes de juny i en les seves expressions més pròpies, en aquestes formes de dir i de viure el temps que formen part del nostre calendari cultural. Un recorregut que ens porta també fins a la Foia de Bunyol, fins als pròxims concerts dels Trobadorets i també al nou treball de tardor. Tot això en un viatge on llengua, música i identitat es troben. Comencem.
3: Obrim la finestra al Conta'm que vull saber. Descobrim un trosset d'on vivim, del que som i del que ens rodeja.
4: Entre les muntanyes de la Foia de Bunyol hi ha un poble que conserva un parlar propi, receptes que han passat de generació en generació i algunes de les garroferes més monumentals de les terres valencianes. Un lloc on les tradicions continuen formant part de la vida quotidiana i on els veïns encara expliquen històries que només s'entenen des de l'orgull de poble. Parlem de Xiva. Si hi ha un element que forma part del paisatge i de la memòria dels xivans, són les garroferes. Algunes acumulen segles de vida i han vist passar generacions senceres. Per a molts veïns i veïnes no són només arbres, solen tindre una prop de casa on jugaven de menuts i que recorden que la collita marca el ritme de l'any.
5: Per a un xivà, la garrofera és un símbol, és més que un arbre. Són les arrels, és la connexió amb la terra, és l'estiu, perquè la garrofera és un cultiu que se repleguen a l'estiu.
4: Les arrels no estan només a la terra, també a les paraules. Xivà forma part de l'anomenada zona xurra, amb expressions i vocabulari propis que barregen influències valencianes i castellanes. Un parlar que encara avui és motiu d'orgull i que ajuda a entendre la personalitat singular d'aquesta terra de frontera.
5: Nosaltres diem astral o astralica, per anomenar una destral. Diem també enrunar, en lloc de dir soterrar.
6: Argonzar-se, és balancejar-se. A l'ametler li diguem almendrolero.
4: I parlant d'identitat, inevitablement apareix el nom de Xest. Entre les dues localitats hi ha una rivalitat, però això sí, amistosa.
5: n'hi ha el nom d'un pardal, que nosaltres li diem xulaino, que en valencià es diu tauladí, però, en canvi, a xes li diuen taulerí. Aleshores, n'hi ha com un acudit que diu que uno de Xiva es troba amb uno de xes i li diu «Ma que en xes te habláis mal, que pa dir xulaino dicis taulerí».
4: A la taula Xiva també té molt a dir. Entre els plats més estimats apareix el mojete, que trasllada la cuina d'interior valenciana, una recepta humil que continua reunint famílies i colles al voltant de la mateixa taula.
6: Fregim els alls sense pelar i els apartem. Fregim les creïlles i les apartem. En aquest oli afegim la farina. S'afeix el pebre roig i s'afeix aigua fins que tinguin la textura al gust. S'afeix la creïlla i es deixa bullir. El fetge i la cansalà són opcionals, dins o fora del mojete.
4: Quan arriba agost, tot pareix conduir cap a un lloc, el Torico de la Corda. Els seus orígens documentats es remunten almenys al segle XVII i conserva elements únics com el costum de deixar les portes de les cases obertes perquè els corredors puguen refugiar-se. Durant uns dies d'agost, el poble sencer gira al voltant d'una festa que per als xivans és molt més que una celebració.
5: El Torico de la Corda és, sense cap dubte, la festa més important per a la xivania. Tota la gent està al carrer vivint la festa. Tant si eres taurí o si no t'agraden els bous, també n'hi ha espai per a la celebració i per a la convivència. És una barreja d'emocions, de por, d'adrenalina, perquè mai saps per on va el bou. De fet, n'hi ha una expressió molt típica xivana que és «Mante, por ande va el toro?».
4: Perquè Xiva és un poble que es reconeix en les seues garroferes, en les paraules que només s'entenen així, en les receptes compartides i en les tradicions que han resistit el pas del temps. Un poble que continua trobant la seva identitat en allò que ha sabut conservar.
7: Escolteu, voleu participar al nostre programa? Ens agradaria saber curiositats del vostre entorn, quines són les vostres expressions preferides, els secrets dels vostres pobles, inclús receptes de les que es cuinen a foc lent. Podeu contar-nos el que més estimeu. Enviant un àudio de WhatsApp al 69 66 71 71 8. Anoteu en paper i bolígraf. 69 66 71 71 8. Vos esperem.
3: Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels. Una veu convidada amb una mirada pròpia.
4: Diuen que la infància és el lloc al qual sempre intentem tornar. Pot ser per això les cançons de trobadorets connecten també amb el públic, perquè ens recorden xocs, festes, tradicions i moments compartits que formen part de qui som. I avui conversem amb Pau Sánchez, el fundador de Trobadorets, per parlar no només de música, sinó també de records, de llengua, de família i de com un projecte nascut des de l'estima per la cultura valenciana ha aconseguit arribar a tantes cases. Pau, bona vesprada.
8: Hola. Bona vesprada.
4: Este mes de juny el teniu replet de concerts. Com es viu una agenda tan intensa en aquesta etapa de l'any? Perquè no ha de ser fàcil arribar a tot i mantenir sobretot la vostra energia en cada actuació.
8: Bueno, ja, o sigui, no es pille de nou i quan aplega de juny que estan les festes de final de curs de totes les escoles, escoletes, associacions i associacionetes del país, pues és una agenda apretada. Com s'aguanta? Pues bueno, apretant de rinyons i tirant cap avant.
4: Ara esteu en un no parar, per així a dir-ho, del projecte de l'Escola Sona Festa. Conta'ns per què és tan especial tot el que transmitiu en aquests minuts de concert.
8: Bueno, pues que al remat parlem de sostenibilitat, parlem del nostre entorn natural, parlem de la nostra cultura i de les nostres tradicions per a que no es perguen, parlem de diversitat, parlem d'estima a la mar i d'una manera lúdica i sin de classe, sense un format tan reglat, continuem treballant totes les matèries que treballen a l'aula.
4: Les pròximes localitats on actueu són Crevillent, Betxí, Puçol, la Vall d'Uixó, i segur que hi ha gent que ho vol saber. Què serà de Trobadorets de cara a l'estiu? On podrà la gent disfrutar de vosaltres?
8: Pues en l'estiu no pararem de xalar com tots els anys. Nosaltres hi ha algunes dates que pràcticament no mos les es perden mai, com són les festes de Vilafranca, que una bona part de la banda som d'allí, i estarem en agost en les festes, com és l'Aplec d'Esports, on molts, molts anys hem actuat. Anirem a Barça, anirem a Sueca, per a tancar
9: no
8: l'estiu allí. No anem a parar. De quan en quan a casa mos peguen un estironet d'orelles i mos diuen, escolta, i la família pa cuando, que cantaria aquella. Però és el que n'hi ha. Mi abuelo dije que se venen vaques quan se'n compren vaques. Les nostres vaques se compren en estiu, per tant, les venem en estiu.
3: En temes d'actualitat, Pau, l'educació pública viu ara un moment tens, per dir-ho així. Trobadorets, tots aquests dies de vaga, veu estat fent concerts per recolzar les protestes, no? Veu actuat al Seip Jaume I de Castelló, també a l'acampada de la plaça de la Verge de València. Què diu això dels valors del grup?
8: Nosaltres, Trobadorets, quan vam començar, érem una associació cultural i continuem mantenint l'associació cultural i la continuem mantenint per aquestes coses. Perquè sempre estan disposades i disposats a quan jo alço el telèfon i dic, escolta, que mos han cridat de l'escola Jaume I, el Vicent Marsa i el Manel García Grau, que volen que fem un concert solidari. Sí. Mm. I tots els que poden venen. I en seguida mos van juntar 5 músics per a tocar ahir i se va fer una recaudació de 1.600 euros per a la caixa de resistència, sí. Poca broma. Si no tenim una educació pública forta, de qualitat i en els recursos necessaris, no tenim futur.
3: Doncs amb aquesta reflexió deixem des dels nostres estudis de Castelló de la Plana, Pau Sancho, fundador de Trobadorets, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la ràdio pública, gràcies també als nostres companys de Castelló per acollir-te i, Pau, a seguir triomfant dels escenaris.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres per brindar-nos aquest espai i fer ressò de tota la feina que se fa així al País Valencià, que és molt bonico. Que tingueu bona vesprada.
10: Si vols escoltar l'entrevista completa, qualsevol hora, des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartada de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
3: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
4: Diuen que cada mes té el seu caràcter i juny sembla arribar sempre amb ganes de sol, de mar i de vida al carrer. I d'este mes tan especial i de tot el que ha inspirat al llarg dels segles, ens parla ara Imma Cerdà. Bon dia, vesprada.
11: Bon dia de vesprada, Yolanda.
4: Conta'ns.
11: El sisè mes del calendari gregorià rep el nom de juny en la nostra llengua. Xunio, en aragonès, xunu, en asturià, xunyo, en gallec, junio, en castellà i ecaín, en euskera. Està dedicat a la deessa Juno, esposa de Júpiter. Juno era la protectora de les dones i l'encarregada de velar per la felicitat i la prosperitat domèstiques. Les romanes s'hi aclamaven per desitjar-se un bon part o felicitat en el matrimoni. Juny és el mes que dona inici a la calor de veritat. Al juny, el fred s'esmuny. El refranyer està ple d'admonicions per a no despullar-nos abans d'hora. Fins al 70 d'abril no et lleves un fil. Però ara sí que ha arribat l'hora del canvi d'armaris. Coneixen el refrany juny, la robeta juny? És bo, veritat?
4: Sí.
11: Tant com pel juny, de tres vestits, posa't en un. També el refranyer ens recorda que, amb la calor, els insectes es fan més presents que mai. El mes de juny, cada mosca com el puny, per no parlar de mosquits, xinxes i caparres. Pel juny, les puces amunt. Però el que més relació té amb el mes és el fet que ha arribat l'hora de segar les llavors que es plantaren abans de l'hivern. Pel juny, la falsa al puny. Diu el juny al jornaler, ja dormiràs pel gener. O el blat, primerenc o tardà, pel juny s'ha de segar. Per mateix motiu, juny plujós, graner polsós. Juny és també un mes bo per a navegar. Qui vol sense perill navegar, al juny s'ha d'embarcar. I acabaré amb un fragment del poema de la poeta Marisol González Felip del seu llibre Antologia Cordial, que parla precisament d'este mes tan mariner. D'aquest juny de tendra marinada, un sonet com la mar, foc i solstici, que agombola un destí de besos d'aigua. Uns versos com garbí de llavis vius i la llum de tu que destila l'alba.
9: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
4: I de parlar de juny, votem al calendari per parlar de tardor, però no de l'estació, sinó de la banda valenciana. Fregina, bon dia de vesprada.
12: Bon dia per la vesprada. Avui volem parlar-vos d'un retorn molt especial, el del pop melòdic i guitarrer de tardor.

0: Si el món s'apaga és una de les noves cançons que inclourà el nou disc de Tardor, La vida com un joc. És una cançó inspirada per la gran apagada que va deixar l'estat a fosques durant la primavera de 2025. Tardor va anunciar el seu retorn per al 2026 després de 3 anys absents dels escenaris. Tanmateix, un inesperat problema de salut d'un dels seus membres els va fer repensar els seus plans. Ara reprenen el vol amb la publicació d'aquest nou disc que, ateses les circumstàncies, veurà la llum dividit en 2 parts. La primera eixirà al carrer dins d'unes poques setmanes en forma d'EP amb 4 cançons. Entre elles trobarem el senzill amb el qual es presentaven en aquesta segona etapa de la banda. Hi havia una ciutat. Un cant a la València que desapareix entre sobreexplotació turística, gentrificació i especulació immobiliària. Pocs grups han cantat millor a València que Tardor i poques cançons representen millor el dolor de València que aquesta hi havia una ciutat.
1: I és que quan la música té sentit, sempre acaba trobant el camí de tornada. Amb Tardor o deixem, rebé una forta abraçada de Juanjo Alonso, la tècnica, i com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.